0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Empezamos en la localidad sevillana de Lora del Río. Allí una mujer de 32 años ha resultado herida grave tras una agresión con arma blanca. La Guardia Civil ya ha detenido al presunto agresor. Los hechos se investigan como un presunto caso de violencia machista. Juan Leo, detalles.
2: Los hechos han ocurrido en la noche de este viernes en el municipio sevillano de Lora del Río. La víctima, de 32 años, está ingresada con heridas graves por apuñalamiento en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, aunque no se teme por su vida. Está detenido un hombre y su pareja. Ambos tienen 3 hijos en común. La Guardia Civil sigue investigando lo sucedido como un nuevo caso de violencia machista. La agresión ha causado un fuerte impacto en el municipio sevillano donde ambos residían.
0: Le recordamos que el 016 es el número de atención para mujeres víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura de teléfono. Por otra parte, en algo más de una hora está prevista la llegada al puerto de A Coruña del Ambition, el crucero aislado por un brote de gastroenteritis causada por norovirus, en el que viajan más de 1.500 personas, de las que 30 son casos activos. Allí les esperan ya los técnicos de Sanidad Exterior, Malena Álvarez.
3: Atracará a las 10:30 tras cancelar su escala en Ferrol. Lo que aún se desconoce es si los cruceristas podrán visitar o no la ciudad. Serán los servicios de Sanidad Exterior quienes tomarán la decisión tras acceder al buque para realizar una inspección rutinaria y analizar la situación. El Ambition inició su travesía el pasado 6 de mayo en las Islas Shetland, comparadas en Belfast, Liverpool o Brest. A su llegada a Burdeos se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años de edad por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas 50 personas del barco. Si todo va bien, hoy a las 8 de la tarde parte hacia Gijón para después continuar su travesía a Bilbao.
0: Y repasamos ahora la situación de los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. María Paredes, si todo va bien, pronto se podrán suavizar las medidas a las que están sometidos.
4: Sí, ahora mismo, 6 días después del ingreso de los 14 españoles en el Gómez Ulla, el único español contagiado, un hombre de 70 años, evoluciona favorablemente, según ha confirmado Sanidad. Respecto a los otros 13 que permanecen aislados, este domingo se les hará una nueva PCR. Si resultase negativa, efectivamente las medidas podrían ser más laxas, permitiéndoles que puedan salir de sus habitaciones, usar zonas comunes y recibir visitas de familiares, aunque estos deberán llevar EPIs y cumplir con todas las normas de seguridad en una planta adaptada para ello. A partir del día 28, si continúan dando negativo, la cuarentena incluso podría ser domiciliaria, algo que ya están haciendo en otros países como en Reino Unido. Mientras en Francia, la paciente contagiada y que está recibiendo asistencia respiratoria sigue en estado crítico, pero se ha descartado que el virus haya mutado. La OMS insiste en asegurar que el riesgo para la población es bajo.
0: Gracias. Si hoy en Andalucía se reflexiona. Durante estas 24 horas, los candidatos de los 5 principales partidos que optan a la presidencia de la Junta dedican el día a actividades más mundanas antes de enfrentarse a las urnas. Rosana Cuervo.
5: Los candidatos aprovecharán este sábado para descansar. El candidato del PP, Juanma Moreno, pasará el día con amigos y familia en Málaga. Antonio Maillo, de Por Andalucía, paseará por Sevilla y hará compras cotidianas. La candidata socialista, María Jesús Montero, también paseará por su barrio, Triana, acompañada de su hija y de su madre. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ordenará su casa y regresará a Jerez para disfrutar unas horas de la feria con sus amigos. Y Manuel Gavira, de Vox, estará en Cádiz con su familia y almorzará con su hijo y su mujer. Unos planes de descanso de los 5 candidatos que optan a la presidencia mañana. Más de 6.800.000 personas están llamadas a las urnas en unas elecciones autonómicas marcadas por el aumento del censo y la batalla por la Junta.
0: Y repasamos ahora en formato más breve las principales noticias de la actualidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no busca la independencia de Taiwán tras la visita oficial de 2 días en China. Javier Jiménez.
6: Sí, el mandatario del grande asiático, Xi Jinping, por su parte avisaba que la independencia taiwanesa y la paz en el estrecho de Formosa son incompatibles y que una mala gestión podría llevar a un conflicto con Washington. Trump niega una guerra con Pekín.
7: I'm not looking to have somebody go
6: Dice el estadounidense que no le interesa llevar a cabo un conflicto a 15.000 kilómetros de distancia y que mientras él esté en el poder, China no invadirá a su isla vecina.
0: Y quien también va a visitar el grande asiático es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ya ha confirmado la fecha del encuentro.
6: Será los días 19-20 de mayo, según ha comunicado hoy el Kremlin, una reunión en la que discutirán sus relaciones bilaterales e intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales.
0: Esto es todo. Siguen informados en esta sintonía y en rtv.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Ahora las noticias de su comunidad.
7: Radio Sync Tot Noticias. Illes Balears. Radio Nacional de España.
8: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest dissabte, dia 16 de maig, presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació a l'agressió sexual a una pacient de l'Hospital de Can Misses a Eivissa la matinada de dilluns. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari després de cometre l'agressió, va fugir forçant una altra porta. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'avui, tot d'un ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Bon dia. Avui a Menorca tenim intervals de núvols amb precipitacions dèbils. A la resta de les Illes Balears, cel poc ennuvolat, encara que a Mallorca, durant les hores centrals, creixeran núvols d'evolució amb possibilitat d'algun ruixat. Avui les temperatures se mantenen sense canvis o baixen lleugerament, quedant-se les màximes als 22 graus a Eivissa, 21 a Palma i 20 a Maó i Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix a moderant de tramuntana girant durant l'hora baixa a ponent. És una informació d'AEMET.
8: Moltes gràcies. Rebeu salutacions cordials de Paco Laguna al control tècnic i de qui us parla, Jaume Vinyes. Comencem. Ho dèiem en portada, presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació a l'agressió sexual a una pacient de l'Hospital de Can Misses. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc la matinada de dilluns. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari i després de cometre l'agressió va fugir forçant una altra porta. El jutge també imposa a l'individu una ordre d'allunyament i li prohibeix comunicar-se amb la víctima. Tant la presidenta del govern, Marga Proens, com el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, han condemnat dels fets. Ho han fet amb missatges a les xarxes socials. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha afegit que de manera imminent s'incorporarà més personal de vigilància, un reforç habitual durant la temporada alta que encara no s'havia posat en marxa.
10: El reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
8: Més coses. La Guàrdia Civil ha detingut un home per suposadament agredir a un home major de 93 anys a qui intentà robar al municipi de Campos. Els fets van ocórrer fa un mes, el passat 17 d'abril, quan la víctima va ser sorpresa per un home que volia robar-li una bossa. L'agressor va tirar amb gran força d'ella, provocant que l'home caigués a terra, on el va copejar perquè deixés anar les seves pertinences. El govern central presentarà un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la derogació de la Llei Balear de Memòria Democràtica. La mesura s'aprovarà en el proper Consell de Ministres. L'executiu central considera que la derogació de la norma vulnera principis constitucionals essencials i també les obligacions internacionals assumides per l'Estat en matèria de drets humans, veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Se'l sol·licitarà, a més, la suspensió cautelar de la derogació de la llei. Una notícia que coincideix amb una nova polèmica relacionada amb el monòlit de Safaxina. Més per Mallorca sol·licita la delegació del govern que no autoritzi la concentració programada per Núcleo Nacional el proper dia 24 de maig per demanar la protecció del monument. Vicenç Vidal és diputat al Congrés.
11: La delegació del govern no podrà dir no sabem que hi havia aquesta concentració i s'ha donat de forma espontània, no. Hem advertit que hi ha un nucli de neonazis que està a punt de fer uns fets que la llei de memòria històrica no permet.
8: El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, respon més i els acusa de ser una formació culpista i separatista.
12: Tenia esta resposta de més, és a dir, tot el que no va subordinat als seus interessos és fascista, és malo. Els que estan en la línia del golpisme, del separatisme, de l'anti-Espanya i de la perversió i de la falta de democràcia és este partit, que no respecta ni la Constitució.
8: Ja estan en vigor les restriccions del trànsit a Formentor, que s'allargaran fins al 18 d'octubre. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, només s'hi pot accedir en transport públic, a peu o en bicicleta. El Consell de Mallorca ha avançat les limitacions 15 dies dins el mes de maig, d'acord a les peticions de l'Ajuntament de Pollença, i les ha escurçat, en canvi, dues setmanes dins l'octubre, perquè ara hi ha més visitants que els que hi haurà a finals de temporada. Els turistes entenen que és necessari tancar la carretera.
13: Está muy bien organizado. A mí me encanta. Hay que frenar un poco las bicis, pero vamos, muy bien. Hay mucha vista, mucho...
14: No solo las bicis, que hay que tener mucha precaución con las bicis. Es lo único, pero bueno, también tienen derecho a circular.
15: Me parece bien que esté regulado, porque al final se va a juntar mucha gente y tampoco se puede dar lugar un poco a accidentes y así, con tantos ciclistas sobre todo. Pero sí que es verdad que es un poco pues la masificación que hay en las islas, ¿no?
8: Això precisament el mateix dia que la Federació Balear de Transports ha demanat una reunió amb la Direcció General de Trànsit i el Consell de Mallorca per tal de cercar mesures que garanteixin la convivència entre autocars i bicicletes a la Serra de Tramuntana. Des de la patronal asseguren sentir-se preocupats i admeten que més d'un conductor ha tingut qualque ensurt. Rafael Roig és el president dels transportistes.
16: Els estrangers que moren visiten en bicicleta no coneixen exactament pues, la circulació pues, d'aquí. Va fer la lenta per la dreta, s'ha tocat de primera frenada, i en aquest cas és un perill.
8: Va ser que no només hi ha restriccions a Mallorca, aquest divendres han començat també les restriccions d'entrada a la zona del Far de Favàrits, a Menorca, i el Far de Barberia, a Formentera. I la saturació a les illes és una realitat també a la mar. A Eivissa, la badia de Talamanca ha estat l'escenari d'un dispositiu especial de control del litoral a càrrec de la Guàrdia Civil, la policia local i el govern. S'han revisat 4 embarcacions i s'han interposat 11 denúncies per infraccions com ara desenvolupar l'activitat de xàrter sense llicència o superar l'aforament permès. I a Formentera no s'apaga la polèmica sobre la resolució del govern que obliga a reduir en un terç el nombre de gandules i parasols a l'illa. L'associació hotelera acusa l'executiu autonòmic de destruir l'estabilitat de desenes de famílies. Això, a més, per una decisió presa, asseguren, sense diàleg amb el sector. Per la seva banda, l'oposició acusa el Consell d'incompetent. Escoltam Rafael González, de Gent per Formentera.
17: Es demostra la incompetència de l'equip de govern de la Unió amb aquesta gestió del nostre litoral, i l'últim que ha fet això d'aquesta reducció dràstica de gandules i parasols ja és inadmissible, perquè és precisament el contrari del que van dir en campanya. Van dir que farien una millor gestió del litoral i estan fent tot el contrari, i tant la Unió, però també hem d'afegir el PP de Balears, no han complit la seva paraula.
8: I els esports, Antonio Raillo i Vedat Morici envien un missatge de compromís, confiança i unió de cara al partit a vida o mort que disputaran demà al Camp del Llevant. Tots dos equips es troben en posicions de descens quan queden només 2 jornades per finalitzar el campionat. Morici ha destacat que 500 mallorquinistes viatjaran a València, mentre que el capità admet que passa per un moment difícil perquè una lesió li impedirà disputar el partit. Amb tot, destaca la importància de mantenir la concentració i la fe en el grup, i recorda que l'equip ha superat situacions tan delicades com aquesta. I el Palma Futsal rep avui a la 1 el Viñalbali Valdepeñas en la darrera jornada de la Lliga regular. Una victòria asseguraria als d'Antonio Badilló la tercera plaça i li donaria factor pista en els quarts de final pel títol. L'equip vol oblidar la derrota en la final de la Champions i iniciar un nou cicle guanyador. Escoltam el jugador Ernesto.
18: Ahí en la Champions nos desgastamos mucho lo mental, la cabeza de todos estamos ahí porque quien no quería ganar, ¿no? Pero yo creo que el equipo está bien, ¿no? Recuperado y sabemos de los retos que nos resta.
8: I avui a la cultura, una proposta per l'hora del vermut. La Fundació Fundació Mallorca Literària organitza el cicle Primavera al Jardí. Avui, la Casa Museu Llorenç, Villalonga, a Binissalem, serà l'escenari d'un concert en format acústic d'aquesta banda mallorquina que escoltau. Són The Bowings. Començarà quan falti un quart per la una, és de franc i inclou una cata de vins. Amb The Bowings ho deixem per ara. La informació local torna a Ràdio Nacional a la 1:30 en punt.